0: deixa'm fer tota la renglera, perquè si no han acabat s'agafen cels. M'hi he trobat. Montse?
1: De quin poble ets tu?
0: Collonto. Poder que ho féssim a Reus el pròxim dia. Que almenys s'estalviarien la gasolina, aquesta gent. A mi també fot una mica més que una mica menys. Montse, què més? Estalella? I jo...

Vamos dir-ho, vos. Pilar? De quin poble sou? És Olivella. És Olivella, em rima amb Estalella, també. Què t'he dit de tu? Que no n'hi ha dos com ella? Vale, doncs pues amb ella li fotrem alguna cosa de Marbella, ja està.